persona i es parlen de la qualitat de la visita, que és extraordinari. I això és inexperiència. Inexperiència que el va acompanyar de les obres que hi ha a l'entrée de la maison, i tous les jours hi ha des obres originals de Salvador Dalí. En aquest moment, nous avons des dessins de Salvador Dalí, de sa jeunesse, per exemple, les dessins qu'il fait pour son ami Josep Puig Pujadas, pour une œuvre littéraire, per exemple, o bien en l'ex-libris de Josep Puig Pujadas, o en el dessin sur les fêtes de Figueres, del 1923.